0: en el grupo L, Inglaterra y Croacia. Van a jugar, como digo, a las 10 de la noche en Arlington, en Texas. Recuerdo que esto fue las semifinales del Mundial de 2018. Ganó Croacia a Inglaterra, eliminó Croacia a Inglaterra en ese Mundial. Una Inglaterra que además venía muy, muy bien preparada, pero al final es verdad que el oficio de los croatas les hizo meterse en esa final. Bueno, pues ahí tienen la posibilidad los ingleses de vengarse o de continuar con la racha los croatas. En ese grupo L también están Panamá y Ghana, que van a debutar también a partir de la una de la mañana. En el día de hoy, la jornada que acaba de terminar con ese Austria 3, Jordania 1, penalti de Arnautovic en el minuto 102, al final se han marcado 16 goles. 3 ha marcado Argentina, 4 ha marcado Noruega, 3 ha marcado Francia, o sea que hoy ha sido bastante productiva esa jornada. Y el último partido para completar esa primera jornada va a ser el de Uzbekistán y Colombia, que los dos están encuadrados en el mismo grupo que Portugal y República Democrática del Congo. Así que con esto ya terminaremos lo que es toda la primera jornada de este Mundial y ya empezaremos con la jornada número 2.
1: Gracias, Daniel Ambuero. Chao. Información local en Radio 5.
2: Radio 5, Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9. La Comissió de Transparència del Consell de Mallorca reuneix avui hora baixa en una sessió extraordinària d'urgència. Es presentaran les conclusions dels informes elaborats pel suposat ús indegut de cotxes oficials per part del vicepresident Pedro Bestard. L'oposició demana que sigui cessat per haver incomplit, diuen, el codi ètic, per haver fet un ús abusiu i injustificable dels recursos públics. És la notícia amb la qual ens atamb l'informatiu matí d'aquest dimecres, dia 17 de juny. Pablo Hernández, des del control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Laura Ruibal. El govern preveu restriccions d'accés a la Serra de Tramuntana.
4: Tindran lloc el dia de l'eclipsi per, diuen, garantir la seguretat. Es preveu que dia 12 d'agost la pressió humana a Mallorca assoleixi les més d'1.600.000 persones.
3: Èxit de convocatòria.
4: De la vaga de les educadores de 0 a 3 anys, les treballadores es van manifestar ahir tant al dematí com al capvespre per demanar la redacció d'un conveni autonòmic. El seguiment de les aturades va ser del 90% a Menorca, del 70% a Mallorca i del 60% a Eivissa.
3: I en els esports?
4: Setmana clau per al Mallorca, on és previst que s'anunciïn les primeres sortides dels jugadors. Les operacions més avançades serien les de Muriqui i Pablo Maffeo. A més, alguns mitjans esportius apunten que Luis Carrión és el nom triat per Pablo Orteix, director esportiu del club, per substituir Martín de Michelis.
3: Tot d'un ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Palma, 30 a Eivissa, 28 graus a Maó i 27 a Formentera. Avui continuarà el temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de llevant amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 20 graus a Maó, 22 a Palma i a Eivissa i 23 a Formentera. I també volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable és un accident ja retirat entre diversos vehicles, autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en Sant Palma, on tenien el carril dret ocupat, cosa que ha provocat molt de tràfic lent al punt i retencions que, juntament a les habituals d'aquestes hores, arriben pel moment fins a l'altura de Vinçalem. També feia retencions a la mateixa autopista d'Inca, a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via cintura. I a la via cintura trobar les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de la taulera en sentit d'Andratx. I el que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. S'està pel moment. Molt bon dia.
3: Ho dèiem en portada, la Comissió de Transparència del Consell de Mallorca reuneix avui hora baixa en una sessió extraordinària d'urgència per tractar el cas Bestard. Se presentaran les conclusions dels informes elaborats per l'ús suposadament indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident segon i conseller insular de Medi Natural, Pedro Bestard.
4: L'oposició ha demanat el cessament de Bestard per l'incompliment del codi ètic. Entenen que el vicepresident hauria fet un ús abusiu i injustificable dels recursos públics. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha dit en reiterades ocasions que esperaria conèixer el contingut dels informes per prendre qualsevol tipus de decisió sobre el futur del vicepresident.
3: i el govern anuncia restriccions de trànsit a la Serra Tramuntana en les dates de l'eclipsi per garantir la seguretat. Margalida Blanquer, bon dia.
7: Bon dia. Un dia on es preveu una pressió humana de més d'1.600.000 persones a Mallorca, amb un 19% més de reserves pel 12 d'agost. La presidenta assegurà ahir, durant el darrer ple del Parlament, que les restriccions seran per seguretat, però que es guiaran per la recomanació del tècnic. Escoltam Margalida Proens.
8: I els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
7: Com dèiem, era el darrer ple, però ens ha reivindicat el compliment del 95% del programa del PP en 3 anys de legislatura. Vox reclama el protagonisme de les mesures acordades gràcies al pacte d'investidura amb el PP i ha pregat al govern que negociï amb ells els pressupostos.
3: Això era el que passava dins el Parlament. Mentrestant, a les portes... Ja us ho diu, eren prop de 200 educadores de 0 a 3 anys de 120 centres educatius que es concentraren davant el Parlament. Més tard, a l'hora baixa, en foren 300 les que es mobilitzaren des de Cort fins a la plaça Espanya per intentar desbloquejar un conflicte que ja fa mesos que dura. Xavier, bon dia.
9: Bon dia. El 90% dels centres de Menorca, el 70% de Mallorca i el 60% d'Eivissa anaren ahir a la vaga perquè exigeixen a les administracions un nou decret de mínims i la negociació immediata d'un conveni autonòmic que asseguri igualtat de condicions a totes les treballadores de les illes. Escoltam Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03.
10: Ara està a les mans de la conselleria, de les patronals, com comença el curs. Si ells tenen aquesta predisposició de seure a la taula que correspon a 03 i no una taula de concertada, si ens volen escoltar i volen millores de veres, doncs nosaltres, òbviament, que volem negociar.
3: I més mobilitzacions. Avui és la tercera jornada de vaga dels metges. Només ahir es cancel·laren 90 intervencions quirúrgiques i 1.881 cites a totes les Balears, segons les dades de l'IPSalut. Paula Bendito, bon dia.
11: Bon dia. Una protesta a nivell estatal en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres fa 2 setmanes i que aviat iniciarà la seva tramitació parlamentària. Els sindicats mèdics reclamen aturar-lo durant el període d'al·legacions que s'ha obert ara, si no amenacen amb una vaga indefinida a partir del mes de setembre. Miguel Lázaro és el president del CIMEVAL i Carolina Pérez és la vicesecretària del CIMEVAL.
12: Se acepta esta alegación, asunto resuelto, porque en esta alegación lo que nosotros le pedimos es un estatuto propio, con un ámbito de negociación propio, de representación propio, que nos homologue con Europa. Si Pedro Sánchez admite esa alegación, yo creo que la huelga de otoño no, digamos, parará, y eso será evidentemente un beneficio.
3: I qui inicia avui també una vaga és el Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma.
4: Una vaga de 24 hores que s'ha iniciat a la mitjanit després de l'acte de mediació celebrat aquest dimarts al Tamit, que finalitzava sense acord. L'empresa Adelte no ha presentat propostes que permetin, diuen els sindicats, resoldre els problemes que venen denunciant-se des de fa mesos. Entre les reivindicacions de la plantilla, la consolidació de les jornades de treball, el respecte als descansos legals, una planificació transparent de torns i lliurances, així com la millora de les condicions laborals dels treballadors fixos discontinus i fixos a temps parcial.
3: Obrim ara la crònica de successos.
9: L'albirament d'un dron en els voltants de l'aeroport d'Eivissa ha obligat aquest dimarts a paralitzar les 4 operacions de manera temporal i a desviar-ne 4. El vehicle aeri no tripulat fou detectat prop de les instal·lacions aeroportuàries. Per motius de seguretat, es va decidir paralitzar durant 35 minuts les operacions. En aquest període de temps es varen veure afectats 4 vols que foren desviats, 2 a l'aeroport de Palma i altres a Barcelona.
3: L'Ajuntament d'Eivissa ha incoat una desena d'expedients sancionadors per abandonament animal, amb un import total de 100.000 euros. Es tracta de les primeres sancions en la matèria des de l'entrada en vigor de la normativa estatal. Els procediments corresponen a 11 animals que van arribar al centre de Sacoma després de ser localitzats en situació d'abandonament o de no haver estat recollits pels propietaris.
9: I en tribunals, l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, presenta un recurs d'apel·lació contra la denúncia presentada contra ell pel diputat de Vox, Jorge Campos, per injúries. Picornell no declararà davant el jutge fins que resolgui el discurs.
3: Això ahir, però avui els tribunals que tindrem, Marga?
7: Avui jutgen quatre acusats de pegar una pallissa i apunyalar un altre home després d'una brega palma. La víctima també s'asseu a la banqueta acusat d'agredir-ne a un d'ells. El fet, segons l'escrit d'acusació, varen passar l'abril de l'any passat a l'exterior d'un local d'oci nocturn quan tres dels acusats varen subjectar en terra la víctima mentre el quart li pegava 11 punyalades. La fiscalia demana que els quatre processats siguin condemnats a 9 anys de presó cada un i que paguin conjuntament una indemnització de 13.000 euros a la víctima com a suposats autors d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. En quant a la víctima i a l'hora acusat, demana 2 mesos de presó substituïbles per multa per un delicte lleu de lesions.
3: I demanen 8 anys de presó per un acusat d'agredir sexualment dues nebodes seves menors d'edat a Eivissa.
7: L'Audiència Provincial fa la vista prèvia al judici contra l'home qui, segons l'escrit d'acusació, entre els anys 2016 i 2019 aprofitava quan estava tot sol a les dues nines per agredir-les sexualment. El fiscal considera l'atenuant d'alteració psíquica perquè té una discapacitat intel·lectual.
3: Més coses, la plataforma Renovable Sí, però així no, i l'associació Amics de la Vall de Coa Negra acusen el govern d'autoritzar projectes fotovoltaics en sol rústic de Mallorca, mentre diuen fan campanya de l'aprovació d'una moratòria per a noves instal·lacions d'aquest tipus. Escoltam Guillem Ramis, membre de l'associació.
13: El que fan aquests megaparcs o grans centrals industrials fotovoltaiques en sol rústic és precisament esquilmar un bé de futur, un bé estratègic, que és la producció de menjar. La sobirania energètica és important, però la sobirania alimentària també.
3: I el GOM Mallorca i l'Aliança per l'Aigua denuncien per la seva banda que la nova llei d'acceleració de projectes estratègics, també coneguda com a llei Òmnibus, aprovada recentment al Parlament amb els vots del PP i Vox, permet als ajuntaments aprovar o desenvolupar nous plantejaments urbanístics encara que no tinguin garantia de l'aigua. Juan Calvo és el secretari de l'Aliança per l'Aigua.
14: Aquesta llei i les altres dues que van en el mateix camí s'han fet en els moments pitjors de sequera que recordem a les Illes Balears. O sigui, hem tingut molt poca aigua i a més amb un recorregut d'uns aqüífers que cada vegada estan més esgotats, més salinitzats, més contaminats. El nostre recurs principal, que és l'aigua de subsol, tenim menys. Tenim un consumidor molt gran, que és les urbanitzacions i les ciutats, tenim molt poca aigua i amb aquestes noves lleis el que farà és que estarem pitjor encara.
3: I al voltant de 150 efectius d'emergències participaren aquest dimarts en el simulacre d'un incendi de grans dimensions entre Serracó i Sant Elm. La recreació simula un incendi amb índex de gravetat potencial 2, el més elevat, escoltant Pablo Garriz, director general d'emergències.
15: Somos conscientes de la situación de riesgo que tenemos en Baleares, que es la misma que tenemos en todo el arco mediterráneo, porque es similar, y por tanto a nosotros lo que nos queda es, además de la prevención y de pedir precaución a la población, que aquí hay un factor importantísimo que ayuda de manera determinante en estas situaciones y en la gestión del riesgo. Aparte de estos dos elementos, lo que nos queda es estar preparados para cuando hay que responder.
3: Moment ara per la informació esportiva.
11: Pablo Maceo se marxa a Atenes per signar amb l'Olympiacos. Avui de matí ha partit des de Son Sant Joan i posa així punt i final a la seva etapa al Mallorca. I més moviments, alguns mitjans esportius apunten que Luis Carrión és el nom triat per Pablo Orteiz, director esportiu del club, per substituir Martín de Michelis. Només queda esperar a que el Leipzig aboni la clàusula de rescissió de 2,5 milions d'euros del contracte de l'argentí per fer oficial l'arribada de Carrión, exentrenador de l'Oviedo, la banca de mallorquinista. Per altra banda, també ha transcendit que el Sevilla hauria demanat per Antonio Raillo, tot i que el capità té contracte fins al 2027. I a Primera Federació, l'UD Eivissa ja ha presentat Michel Sanz com a nou director esportiu de l'equip, que ha dit que l'objectiu és l'ascens a segona divisió la temporada que ve.
16: Nuestra ambición es máxima, no puede ser de otra manera con la propiedad que tenemos detrás. Y vamos a hacer un equipo, vamos a construir un equipo para estar preparados para ascender a segunda división. No nos escondemos, ni nos vamos a esconder. Y tenemos que ser conscientes de que la categoría es muy exigente y de que hay muchos rivales muy buenos. Pero nosotros, nuestro día a día, nos va a llevar a trabajar como animales para que esa ambición se haga realidad.
3: Y hoy a la cultura nos toca hablar de Alejandro Sanz.
17: ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hice?
4: El cantant oferirà avui a Son Moix un dels concerts més esperats de la temporada dins la gira i ara que, 10 anys després de la seva darrera visita a Mallorca, Alejandro Sanz arriba a l'illa per presentar les cançons del seu darrer treball on ha col·laborat, entre d'altres artistes, amb el mallorquí Ralsby i tampoc no faltaran temes clàssics de la seva trajectòria. Un concert que començarà a les 10 de la nit, però les portes de l'estadi s'obriran dues hores abans. El DJ Jaume Colombàs farà de teloner. S'esperen al voltant de 20.000 persones i l'MT de Palma reforçarà el servei de la línia 8 que va des del carrer Sindicat fins a l'estadi en les hores prèvies a aquest concert. Més de 400 operaris han fet feina en el muntatge de l'escenari. I avui Xanguito presenta Batex, un nou treball del grup mallorquí ple de contrastos, inclou dance, techno, ritmes tribals o country i cançó d'autor, sense perdre el vincle entre l'arrel balear i també la llengua. És un EP amb 5 cançons que inclou una col·laboració també amb el grup menorquí Pèl de Gai a Festa, la cançó que sentiu de fons.
2: Ràdio 5, tot notícies, Illes Balears.
3: 8:59 minuts, moment ara de conèixer les previsions informatives del dia.
7: Hores d'ara es reuneix la Mesa Sectorial d'Educació. Comissions Obreres presenta l'informe sobre la situació de l'FP a les Balears i al Port de Fornells es presenta les embarcacions del Servei de Vigilància del Litoral de Menorca.
3: I com és habitual, en aquestes hores acabam amb una bona notícia. Avui un doctorand de l'OIB guanya un premi de divulgació científica per una publicació en xarxes sobre abelles. Gabriel Arbona ha aconseguit un dels 6 premis del concurs de divulgació científica ILOTESIS 2026 que convoca la Confederació de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE. Arbona ha publicat sobre l'ús de les abelles del gènere Òsmia com a estratègia de polinització. Aquí ho deixem per ara. La informació local torna a Ràdio Nacional, al butlletí de les 10.
17: Las 9, las 8 en Canàries.
18: Ràdio 5, todo noticias. Informativos de Ràdio Nacional de España.
17: Un saludo en el Congreso, esta hora pleno de control y en la Audiencia Nacional, declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como investigado, imposible separar ambas citas y de ambas vamos a informar aquí en Radio 5. A las 8:49 entraba en la Audiencia Zapatero, calmado, sonriente, saludando algunos gritos en el exterior. Gemma Alfaro, en el exterior de esa Audiencia Nacional, buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Zapatero ya está aquí. Ha llegado unos 10 minutos antes de las 9 de la mañana, ha descendido del coche y ha saludado a los numerosos periodistas que estamos enfrente de la puerta principal con una sonrisa. A esta hora comienza su declaración en la que le preguntarán tanto por la trama de tráfico de influencias que empezó con el rescate de Plus Ultra como por las joyas encontradas en su despacho. Zapatero negará cualquier irregularidad y pondrá en duda la principal prueba contra él, las encontradas en el móvil del accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que por cierto está en busca y captura. En la pieza principal se investigan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental. Por las joyas se enfrenta a un delito fiscal y otro de contrabando. Veremos también si alguna parte reclama medidas cautelares contra él.
17: Gracias, Ana. En Radio 5 vamos a escuchar ahora, a partir de este instante, 7 preguntas del pleno de control, que como decimos, no va a poder evitar esta declaración de Zapatero a lo largo de la jornada. 3 cuestiones al presidente Pedro Sánchez, 3 más al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y otra más a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Rosa Carreño, Cámara Baja, un saludo.
20: Hola, buenos días. Evidentemente, aquí en el Congreso, un oído y un ojo puesto en esa audiencia nacional, en esta sesión de control que comienza en este momento y que, como decías, el presidente tiene 3 preguntas, una de Alberto Núñez Feijóo, otra de la portavoz del PNV y otra de Ione Belarra. Escuchamos ya al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
21: Señor Sánchez, le preocupaba cómo le recordaría la historia, se lo digo yo. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número dos, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.

0: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
2: És l'una i mitja, la població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí a 15 anys. Això segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més de 1.460.000 persones. De complir-se aquestes previsions, les Balears creixeran més que Catalunya o la Comunitat de Madrid i es quedarien a només dues dècimes de la Comunitat Valenciana. Avui és dimecres, 17 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Xavi. L'antiga presó de Palma serà una solució habitacional temporal.
3: Per a determinats col·lectius professionals, Acord ha aprovat avui l'avantprojecte que preveu 139 habitatges dotacionals. Mercedes Celeste és la portaveu de l'equip de govern.
4: Aquest projecte preveu la creació de 139 habitatges dotacionals destinats a donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen determinats col·lectius professionals.
2: Quatre pasteres amb 97 persones a bord interceptades les darreres hores.
3: A la darrera, avui de matí, a Formentera. La Guàrdia Civil ha interceptat a 23 persones en la línia de costa a la zona d'Esmigjorn. Delegació del govern també ha comunicat avui l'arribada de 3 persones més ahir a l'arxipèlag de Cabrera.
2: I en els esports?
3: Pablo Maffeo ja és a Atenes per passar reconeixement mèdic amb el Olympiacos, equip entrenat per l'espanyol José Luis Mendilibar. El jugador ha dit que guarda una especial estima a l'afició i reconeix que ell no ha forçat la sortida.
5: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos.
2: I moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 34 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el temps estable amb cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 35 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. A les Illes Pitiüses, cel variable amb clars i núvols, amb possibles tempestes o precipitacions febles. No es descarten també fang amb aquestes precipitacions a causa del pols en suspensió. A la resta, més sol i cel poc ennuvolat o clar, però amb boires al matí. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Eivissa, 18 a Palma i 17 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10. Ara arriba Punt de Fuga amb Paula Bendito.
7: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
8: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional a les Illes Balears que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui parlem d'un projecte que uneix salut mental i teatre. Fa més de 20 anys que la Fundació Estel del Llevant compta amb una companyia teatral. La setmana que ve estrenen una obra al Teatre de Manacor i avui venen a presentar-la als nostres estudis. També parlarem de ciència i d'uns xips marca de la UIB per implantar intel·ligència artificial en dispositius. I com cada dimecres, acabarem amb bones notícies. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Comencem.
7: A Punt de Fuga, parlam de salut mental.
8: Estefa Teatre és la companyia teatral d'Estel de Llevant, una fundació que acompanya persones amb diagnòstics de salut mental. Un projecte que demostra que les arts escèniques poden ser un espai de participació i construcció col·lectiva. La companyia intenta generar amb les seves obres nous relats sobre salut mental, allunyats d'estereotips i centrats en les capacitats. Avui ens visiten perquè estrenen a Mallorca la seva nova obra, Les assembleistes, en concret serà Manacor dijous que ve, amb dues funcions programades durant l'hora baixa. Per parlar-ne, ens visita gairebé la meitat de la companyia. Tenim aquí els nostres estudis Maria Antònia Samora i Miquel Perelló, que són participants d'Estel de Llevant i integrants d'aquesta companyia. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Dani Ginebroza, director d'aquesta companyia. No sé si ho he dit bé.
10: Sí, sí, perfecte.
8: Perfecte. Bon dia. Carme Serrano, integradora social. Bon dia.
11: Bon dia.
8: I Bernabé Bogliaccini, psicòloga, que també forma part de... Formeu les dues també part d'aquesta companyia.
12: Hola, hola.
8: Bon dia. Per començar, volem conèixer un poc més sobre aquest projecte que unes salut mental i teatre. La companyia Estepa Teatre va néixer el 2002 i ja està completament consolidada, entenc.
12: Sí.
13: Sí, va néixer, com tu has dit molt bé, en el 2002, i va néixer com un petit projecte de voluntariat, i aquí hem arribat, avui en dia, amb una llarga trajectòria darrere.
8: Qui participa? Quantes persones sou?
13: Actualment som 12 i el director 13 integrants, i aquí participen, bueno, pues, voluntaris, familiars i persones participants de l'associació.
8: A cada quant feis una obra nova?
12: Estrenamos una al año. Trabajamos en ella durante el invierno y ahora es hora de estrenar.
8: Vosaltres, Maria Antònia, Miquel, fa molt que hi participeu?
14: Jo, aquesta és la meva quarta obra.
8: I tu, Miquel?
9: Jo, enguany, és la primera obra que faig.
8: Bueno, ja l'heu estrenat a Barcelona, no, aquesta obra, però preparat per l'estrena dijous que ve a Mallorca de la teva primera obra?
9: Sí, preparat i amb il·lusió.
8: Estrena a Mallorca, ho dèiem, de les assembleistes, dijous que ve, després de passar per l'altre Festival Internacional d'Arts Escèniques i Salut Mental de Barcelona, ho dèiem també, una de les principals cites culturals que uneixen arts escèniques, inclusió i salut mental. Ens explicau un poc d'acabar aquesta obra. És una adaptació d'un text de teatre clàssic d'Aristòfanes. Tenim el director, que ens pot explicar molt bé en què consisteix aquesta obra.
10: Bueno, aquesta peça és una comèdia que se va fer a final del segle IV abans de Crist, i és una peça que està xerrant, perquè a l'antiga Atenes tenien una situació política molt complicada, i Aristòfanes proposava un canvi. I la peça comença en aquest moment i se produeix un cop d'estat per dones que comencen a governar l'antiga Atenes i canvien completament les lleis. I és un poc com aquestes dones estableixen noves normes, noves lleis, i els homes s'han d'adaptar en aquesta proposta. I no podem desvetllar ja res més.
8: Qui vulgui saber més ja sap on ha d'anar dijous que ve. Vale, i tots teniu personatges. A qui interpretau cada un de vosaltres?
12: Jo interpreto en un moment un joven, soy también algo del coro.
13: Jo sóc Praxàgora, bueno, un poquet d'aquesta persona, dona, que inicia la lluita.
14: Jo sóc participant d'Escoro i després som la dona Bea.
9: I jo som un veí de sobre i també participo en Escoro.
8: Sempre acudiu a la comèdia clàssica per fer una obra cada any, no? Més o manco. No sempre són teatre clàssic.
13: No. Durant tots aquests anys hem tingut diferents gèneres d'obres. A vegades s'han escrit aposta per Estepa i hem xerrat de temàtiques com pot ser la salut mental, i en moltes altres ocasions sí, hem agafat un gran clàssic, o també hem escrit entre tots el que volíem contar i el que volíem representar damunt l'escenari. Moltes vegades hem fet aquesta feina col·lectiva.
8: En aquest cas sí que és un text clàssic. Per què heu triat aquesta obra en concret?
10: Bueno, en realitat és un text clàssic, però que hem adaptat nosaltres. Està adaptat per els nostres desitjos, perquè en realitat no és un text amb les paraules clàssiques, sinó està més adaptat per nosaltres. Per què aquest text? Bueno, perquè xerrant tots vàrem acordar que una comèdia era una cosa molt interessant per fer aquest any i vàrem començar la recerca i jo vaig fer un play-off de peces que tenia i aquesta me va tocar una part especial perquè vaig veure un vídeo d'un nen que explicava, és un nen italià, li estaven demanant de la situació política actual. I ell explicava que si les dones tinguessin el govern no hi hauria guerres, perquè una mare mai enviaria el seu fill a una guerra a lluitar. I jo ja havia llegit la peça, estava entre les meves preferides, i quan vaig veure aquest vídeo hi ha una part que xerra d'això, a la peça d'Aristòfanes, que estem xerrant ja de fa molt de temps, però ja xerrava d'aquestes coses, i vaig dir, ja la tenim. I és el que hem fet.
11: I quina adaptació heu fet per parlar d'això, no? D'inclusió, de salut mental, tot el que comentàvem?
12: No se habla especialmente de salud mental. Hemos agregado se ha agregado la perspectiva de género, ¿no? De que tiene el que las donas tomen el poder. También se ha tratado de tomar la temática de que las mujeres mayores sean vistas de otra manera, ¿no? Y esto también se ha agregado.
13: Sí, jo crec que en aquesta ocasió no hem apostat per xerrar de salut mental, sinó per fer altres coses distintes, també de caire actual, encara que fa molts anys que està escrita, però que avui en dia és perfectament actual.
11: I en què se posa més l'accent, no? En aquesta perspectiva de gènere hi ha altres temes que se puguin tractar amb una obra clàssica?

0: tenen un poder i a més se potencia en aquesta situació. I bueno, finalment també és una, jo crec que el més interessant d'aquesta peça és que és una feina de grup, tant d'un grup d'actors i actrius com un grup a una societat. S'estan unint i estan intentant reivindicar un canvi.
1: I aquesta part de reivindicació, no, a l'hora de triar, però també el projecte en si consisteix en fer comunitat entre tots vosaltres, no? Per què és important aquest projecte, aquesta activitat? Els beneficis que té.
2: Bé, jo crec que fer comunitat sempre és interessant i molt important, no? Poder oferir cultura a la teva comunitat, poder mostrar un producte de qualitat a la teva comunitat i tenir recolzament d'ella, no? Que en aquest cas vendran a veure en el Teatre de Manacor dia 25. És molt guapo poder veure que formes part de la teva comunitat i que damunt l'escenari hi poses en joc moltes coses que moltes vegades no imaginaves que algú de nosaltres pogués aportar. Damunt l'escenari elimines estigmes, elimines etiquetes, surten a la llum coses que moltes vegades s'han volgut tenir a les fosques, per exemple, no? I és molt guapo veure com un espai com el teatre transforma persones, conta històries, posa emocions damunt l'escenari i la societat és partícip d'això i la teva comunitat respon a això, no? Jo crec que ja tenim com un públic molt, molt fidel i de cada vegada tenim més gent que mos coneix, clar que sí, i bueno, crec que és molt guapo això, no?
1: És catàrquic, no? Sí. Alliberador,
2: sí, sí.
1: A participar. Dins la fundació, una pregunta per vosaltres, Miquel, Maria Antònia. Entenc que hi ha altres projectes, altres activitats. No sé per què vosaltres vareu optar per apuntar-vos o participar en aquesta companyia de teatre.
3: Bueno, jo vaig anar a veure una obra de teatre, ara fa 4 anys. Quan vaig sortir, mai vaig dir a Carme, l'any que ve, la primera puntada, jo.
1: Quina era l'obra de l'any passat?
3: De l'any passat, no, fa 4 anys.
1: Fa 4 anys, perdona, sí.
2: Uau, no la recordo ara.
3: Jo tampoc.
2: Tenim un do.
3: I com els mesos anaven passant, més a gust me trobava. Sempre he procurat estar allà.
1: I les primeres experiències damunt d'un escenari, què tal?
3: Molt nerviosa. Davant de tot, jo soc molt nerviosa. Però amb entrar damunt l'escenari, si me sé bé el paper,
1: ho disfrutes moltíssim.
3: El disfrut a tope.
1: Després, sí, l'adrenalina, no? Després de sortir d'un escenari, és increïble. Tu, Miquel, és la teva primera obra, ens has dit. No sé per què vares decidir apuntar-te en aquest projecte, a Estepa Teatre.
4: Sí, jo, és la primera obra, com heu dit, i m'ho van proposar, Carme m'ho va proposar, i jo me feia ganes fer-ho perquè mai havia estat damunt un escenari, diguem, tot sol. Havia fet altres coses, però en grup, però tot sol, així quan... I era un repte meu i la veritat que he passat gust de fer-ho.
1: Aquesta, lo de Barcelona, va ser el teu debut? Va ser la primera vegada que te posaves d'un escenari?
4: Sí. Sí, va ser.
1: El teu debut com a actor.
4: I troc que va anar molt bé. Sí. La obra per jo va sortir molt bé.
1: I què tal ara? Ja només queda una setmana per estrenar. Com van els nervis? Tenim aquí el director, mos pot dir... Encara s'han de fer ajustos o està tot a punt? Com va tot això?
0: Sempre s'han de fer ajustos, sempre. Però bueno, ja el que xerràvem ahir, que tenim la partitura, ara un poc de melodia, hem de fer que soni molt bé i que la gent s'ho passi molt bé i també que els actors, actrius puguin mostrar damunt l'escenari la feina que han fet, les capacitats, les habilitats.

0: oportunitats que tenen, perquè les tenen, i que puguin disfrutar molt de contar aquesta història.
1: En el vostre cas també, que no vos he demanat, clar, vosaltres feis feina com a psicòloga, integradora social, però també vos heu apuntat en aquesta aventura, no?, de fer teatre. No sé si abans no havíeu fet o és la vostra primera experiència.
2: Bueno, en mi caso yo no había hecho teatro antes, pero esta es mi tercera. Este es mi tercer estreno. Y sí, ha sido también todo un proceso para mí, ¿no? Proceso como actriz y como profesional, como acompañadora, ¿no? Pero te pones ahí donde se desdibuja un poco el rol que está dentro del Estel, digamos, y sales al teatro y trabajas desde otro lugar, ¿no? Así es que sí, un desafío muy bonito, nervios también por igual y la sensación de grupo también muy bonita. Todo.
3: Sí, en el meu cas, sí, jo tenia experiència prèvia, jo venc de mestre escolar, amb una colla molt cultura de mestre escolar, per tant, sí, tenia experiència i quan vaig conèixer l'Estel i vaig començar a fer feina allà, vaig dir, aquí tinc l'oportunitat d'unir dues coses que, uau, m'agraden molt i pot ser molt, molt guapo. I no sé, ja fa molts anys que estic fent teatre amb Esteve Teatre i, bueno, aquí seguim.
1: En ganes no entenc d'estrenar aquí, que podrà venir públic, coneguts, familiars... Quina resposta té el públic en aquestes obres?
3: Bueno, tenim un públic que hem anat afiançant de poquet a poquet, que ja m'es coneix, és un públic que són familiars, amics, gent de la comunitat, gent que coneix l'Estel per primera vegada, gent que no ha sentit xerrada, que tenim un grup de teatre que es diu Estepa Teatre. Afortunadament, hi ha molta gent que ve a veure'm-nos i per això ens agrada poder oferir un producte que també els pugui agradar a ells, no només a nosaltres, des de damunt l'escenari.
1: I ja per acabar, jo vos he de demanar, encara hi ha entrades i on se poden comprar?
3: Sí, les entrades se van posar ahir a la venda i se podeu comprar a través de la web del Teatre de Manacor, teatredemanacor.cat, i també una estona abans de l'estrena, allà al capvespre.
0: Sí, queden entrades.
3: Sí, queden entrades,
1: eh? I tothom està convidadíssim, els nostres oients que mos estan escoltant. Molta merda, vos tenim des de Ràdio Nacional. Gràcies. I moltíssimes gràcies per venir, que sou Maria Antònia i Miquel, que sou participants de l'Estel i integrants d'aquesta companyia, Dani Ginebroza, director de la companyia, Carme Serrano i Bernabé Bogliaccini, abans ho he dit bé, ara no m'ha sortit tan bé, que sou integradora social i psicòloga i també tots participareu en aquesta obra, Les Assembleistes, dijous que ve al Teatre de Manacor. Moltíssimes gràcies per venir.
4: Gràcies.
5: A punt de fuga, volem saber.
1: I ara parlem de ciència, en concret d'Ars Magna Semiconductors, una empresa derivada de la UIB dedicada al disseny de xips d'intel·ligència artificial. El seu objectiu és dur al mercat una tecnologia pròpia desenvolupada a la universitat que permet executar models d'intel·ligència artificial directament en dispositius petits. Per acabar d'aterrar tot això, ja ens escolta Pel Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la UIB i impulsor també d'aquesta empresa. Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: Això se diu empresa spin-off, no? En què consisteix això?
6: Bé, un spin-off és una empresa que emergeix d'una entitat que pot ser una entitat pública o privada, en el qual, pues, donat que per la part de la universitat s'han arribat a una sèrie de conclusions, en aquest cas una tecnologia, i com que ja està més enllà de l'abast o de l'objectiu de lo que és l'entitat, pues lo que fa és crear una empresa paral·lela de la qual la universitat és part per tal de fer l'explotació d'aquesta tecnologia.
1: I quina aportació fan aquests nous xips?
6: Sí, l'aportació bàsicament és ser capaços de donar amb molt baix consum i també baix cost econòmic pues, certa intel·ligència a dispositius que puguin fer feina, el que se diu, en la perifèria, de forma autònoma. És a dir, que no hagin de menester estar en connexió amb un núvol on hagin d'enviar dades i rebre les solucions de l'IA, sinó que directament en el dispositiu, que pot ser autònom, pot tenir, normalment té baixos recursos d'energia per poder fer els seus càlculs, en el qual pues, ser capaços de que un dispositiu autònom pugui tenir certa intel·ligència i no dependre d'un núvol.
1: Uh-huh. I això millora la tecnologia ja existent a la universitat?
6: Sí, bé, bueno, actualment aquest camp que es diu precisament en la perifèria, en la qual pues són això, dispositius amb una certa autonomia, és un camp en expansió i amb molt d'interès per part de la indústria, no? I en aquest cas, pues, la universitat posa el seu petit gra d'arena posant una tecnologia pròpia, 100% balear, hem atret l'interès, en aquest cas, d'un fons de capital risc, que és Behavioral Capital, i que, bueno, el qual estem agraïts, i a partir d'allà començàvem a anar de la mà per tal de crear un producte, de crear productes dins aquesta línia.
1: I aquests xips tenen un alt rendiment energètic, no?
6: Exacte, és a dir, la diferenciació és la capacitat de donar autonomia d'intel·ligència a un sistema que tingui pocs recursos energètics. Per tant, el que és la figura de mèrit de l'eficiència energètica, és a dir, què és el que obtens a partir de l'energia que inverteixes, quan obtens més, doncs més eficiència, i això implica pues, més autonomia i també més menys costos energètics, que això també és un punt en valor. I per això fem servir bàsicament dues tècniques. Una són tècniques de probabilitat, és a dir, internament el xip el que fa, en lloc de fer càlculs exactes, fa càlculs probabilístics, i com que per fer machine learning has de fer decenes de milers o centenars de milers de càlculs per tal d'obtenir un resultat, pues, diguéssim que les variacions de les probabilitats, diguéssim, se van contrastant entre elles per tal d'obtenir un resultat. I això mos facilita el tenir un baix cost energètic en tot aquest procés. I, bueno,
1: I això ha estat una feina de molt de temps. Quant de temps heu estat per dissenyar-los?
6: Bé, això és un camí bastant llarg, amb molta de prova, moltes de variacions, de dissenys similars que utilitzen aquesta tecnologia estocàstica o aquesta tecnologia probabilística, que va començar fa darrer de més 15 anys. Ara bé, el que és la tecnologia que finalment s'ha consolidat, pues, se va començar a fer a final de 2020. Ja se va protegir, se va començar a protegir 2021, i bueno, per tant, estiguin xerrant de 5 anys de disseny d'aquesta versió de comates definitiva utilitzant aquesta tècnica probabilística.
1: I això tindrà recorregut fora de l'àmbit universitari?
6: Exacte, de fet, l'objectiu de l'Spin-off és crear productes que vagin en la línia de les demandes socials. En aquest cas, nosaltres ens centrem més en el que sempre se centrarà inicialment, en el que és el processament intel·ligent d'àudio, de forma que seran aplicacions, la primera aplicació serà d'àudio, aplicada a l'automoció. De fet, fa bastant d'anys que tenim relacions amb empreses americanes que se dediquen a desenvolupar metodologies d'això, de computació en la perifèria aplicades al món de l'automoció, ja sigui per detectar efectes anòmals com pot ser pues, rotura de vidre o xocs o fins i tot el que és la monitorització del renou del motor per tal de fer un manteniment predictiu. És a dir, en aquest cas, el primer producte va en la línia aquesta. De totes formes, és una tecnologia genèrica que se pot aplicar a multitud de
7: camps. Se pot aplicar a altres sí, bandes. Sí. Idò, per Lluís Rosselló, moltíssimes gràcies per atendre'ns, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la UIB. Gràcies.
6: Moltes gràcies a tu.
7: I també gràcies, Víctor Bejarano, per l'ajuda tècnica per a fer aquesta entrevista.
5: A punt de fuga, fem sa mitja.
7: I com cada dimecres acabem parlant de bones notícies, i avui ho feim amb Enrique Mas. Bon dia.
8: Bon dia, Paula. Bueno, jo volia demanar-te si tens alguna coseta a casa teua. Tu saps què diuen dels animals, no?
7: Sí, que són els millors amics dels homes.
8: Doncs bona notícia d'avui ens du fins a Eivissa, perquè sembla que arriben bones notícies per a Ikram.
7: La coseta que arriba en Pastera a la Pitigusa Major, no?
8: Sí.
7: Que acompanya durant la travessia un jove d'Algèria.
8: Sí, perquè el Tribunal Suprem li ha donat la raó a l'Ajuntament d'Eivissa i no només a suspendre l'ordre de sacrifici, sinó que permetrà que Ikram continuï vivint al centre de protecció de Sacoma. Manu Jiménez és el regidor de benestar animal del consistori.
9: Ikram lleva más de un año en cuarentena, aislada, bajo control veterinario, permanentemente y sin representar ningún riesgo para la población gracias a las medidas del Ayuntamiento de Ibiza acordadas con la Conselleria.
8: El tribunal ja ha admès que sacrificar a Ikram sense que s'hagi resolt el recurs provocaria un perjudici irreversible.
7: Evidentment ja no tindria sentit aquest recurs.
8: És el que demanaven a l'Ajuntament d'Eivissa i és que la Direcció General de Salut Pública va demanar el sacrifici de l'animal perquè venia d'un lloc amb ràbia i, clar, ja...
7: Vida, estem molt contents per Ikram. I així arribem a les 2 del migdia, acabam així punt de fuga amb aquesta bona notícia, les notícies de les Illes, a partir de les 2:10.
10: Són les 2, l'hora en Canàries.
11: Mediodia en Radio Nacional. 14 hores. Sandra Urdín.
12: ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi 4 horas en el interior de la Audiencia Nacional, casi 3 declarando, con un receso ha durado la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calamá le ha preguntado como investigado por el rescate, recuerden, de Plus Ultra y por la pieza separada que investiga el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido retirada del pasaporte y comparecencias quincenales después de que Zapatero no haya respondido sobre las joyas y haya negado haber ejercido cualquier influencia para rescatar la aerolínea. Vamos a ver si tenemos ya decisión del juez. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
13: Buenas tardes, y la última hora es que el juez Calama rechaza imponer las medidas cautelares para Zapatero que pedía la Fiscalía y las acusaciones populares, alegando riesgo de destrucción de pruebas y apelando a la gravedad de los hechos. Habían pedido retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. El juez dice que su declaración no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad que provocaron su imputación, pero afirma que Rodríguez Zapatero es una persona de pública notoriedad y sería difícil que pudiera ocultarse. No existe, dice, un riesgo de fuga real y actual. Todo después, como dices, de 3 horas de declaración en las que ha contestado fundamentalmente al juez, porque su letrado apenas ha preguntado. En ese tiempo, según fuentes jurídicas presentes, ha negado haber ejercido ninguna influencia ni para Plus Ultra ni con ningún funcionario. De hecho, niega que conociese que había un contrato por el que se ganaría un 1% de comisión por el rescate. No ha contestado sobre las joyas incautadas en su despacho. Dice que ya aportará documentación sobre ello en unos días. En cualquier caso, ha recurrido la decisión de Calama de no suspender el interrogatorio por esas piezas. La intención del expresidente del Gobierno era comparecer ante los medios tras la declaración judicial, pero no ha podido, por razones de seguridad. Ha emitido un comunicado en el que dice que proclama su inocencia. Asegura que siempre se ha conducido con decencia y honradez afirma que confía en la justicia y dice que ha presentado una autorización universal y voluntaria para que pueda comprobarse que no tiene ni sociedades, ni dinero, ni activos financieros fuera de España.
12: Gracias. El Partido Socialista, en un comunicado, reitera su respeto a la justicia y su confianza en Zapatero. Los aliados tradicionales del Ejecutivo dicen que necesitan más explicaciones que las de ese comunicado. Zapatero en particular y los casos de corrupción que salpican al PSOE en general han sido hoy la llaga en la que el PP metía el dedo constantemente en la sesión de control al Gobierno. La oposición y algunos socios siguen exigiendo elecciones. Sandra Gallardo, buenas tardes.
10: Buenas tardes. A esta hora, PSOE y Gobierno mantienen el apoyo a Zapatero.
14: Estamos confiados en que pueda defender su inocencia.
10: Tras declarar ante el juez y ese comunicado del expresidente, siguen confiando en su inocencia, aunque hoy Pedro Sánchez no lo ha dicho cuando Feijóo le ha dado pie.
15: El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
16: Que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado
10: en
16: Madrid.
10: En la sesión de control, el gobierno evitaba el tema. En los pasillos, la ministra Morán cuestionaba el origen de la investigación.
17: Y ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
10: Defendía a Zapatero en una semana judicialmente complicada para el gobierno. Los socios Podemos-PNV ven la legislatura en las últimas.
18: Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó.
19: Presenten los presupuestos, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
10: Sánchez insiste en llegar a 2027.
12: El mundo sigue mirando a Francia, el G7, donde el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido a Irán de que si a Teherán no le gusta el memorando de entendimiento alcanzado y no se comporta, volverán a lanzar bombas. Sobre el documento que ha filtrado Bloomberg, dice que es falso. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Ese texto avanzado por Bloomberg permite a Irán volver a vender petróleo de inmediato, restablecer sus accesos a los servicios financieros y bancarios, abre la puerta a levantar el resto de sanciones estadounidenses contra el régimen de los ayatolás y, por si fuera poca concesión, compromete a Estados Unidos y al resto de los países vecinos a financiar la reconstrucción de Irán con la cifra de 300.000 millones de dólares. ¿Va a pagar Estados Unidos a Irán? Falso, acaba de decir Donald Trump.
21: But we are not in that's a false story that got picked up incorrectly.
20: Es una falsa historia que ha sido redactada incorrectamente, dice Trump sin más precisiones. El acuerdo implica concesiones varias a Irán, a cambio la promesa de Irán por escrito de que no tendrá nunca un arma nuclear, un compromiso que el régimen iraní había asumido en realidad mucho antes de la guerra, lo tiene por escrito desde hace décadas.
12: Gracias. Los mercados parece que sí creen que esta vez va a ser la vencida. Hoy el IBEX ha vuelto a romper una nueva barrera. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
22: Buenas tardes, continúan las subidas hoy con avances más contenidos, pero que aún así permiten al IBEX anotarse nuevos máximos históricos por encima de los 19.200 puntos. El petróleo sigue a la baja, cae por debajo de los $80 por barril, hasta mínimos desde el inicio de la guerra. Wall Street de momento apunta a avances ligeros con la mirada puesta en su banco central. Hoy es la primera reunión con Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, que navegará entre la esperada prudencia por el repunte de la inflación, de hecho no se prevé que el organismo toque hoy los tipos de interés, y también entre la presión de Donald Trump para que baje esas tasas.
12: Gracias, Aymar. Rosa Perarna, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Sandra.
12: Empezando con un nombre propio, el del astronauta estadounidense Christina Cook, la primera mujer en viajar a la Luna a bordo de la misión Artemis II, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
23: What struck me wasn't necessarily just Earth. It was all the blackness around it.
12: Tras un vuelo de 9 días y de estar más lejos que nunca de la Tierra, Cook contaba que lo que más le había impactado era la oscuridad alrededor de nuestro planeta. El jurado Princesa de Asturias ha destacado su contribución para extender las fronteras de la humanidad. Oviedo, Guillermo Bertín.
24: El jurado la ha galardonado por ser un ejemplo de superación personal, una inspiración para futuras generaciones, sobre todo de mujeres, y un símbolo de cómo los seres humanos podemos alcanzar grandes objetivos juntos. Un mensaje que ella misma transmitía en su regreso de la expedición Artemis II, con una frase que se recogía en el fallo leído hoy por el presidente del jurado, el jefe del Ejecutivo asturiano Adrián Barbón, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Tierra, sois una tripulación, sois un equipo.
12: Pues aquí en la Tierra seguimos muy atentos al tiempo, al calor. Los termómetros empiezan a subir de forma generalizada. Hoy se superan ya los 35 grados, aunque lo peor llegará a partir del fin de semana. La EMET cree que podemos estar entre la primera ola de calor del año. Rubén del Campo es su portavoz.
25: Es probable que a partir del domingo y durante unos cuantos días la temperatura media de España sea más alta que ningún otro día de estas mismas fechas desde 1950.
7: Y además del calor, mucho ojo a las tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y de fuerte viento, especialmente en el noroeste. Lo han sufrido esta pasada noche en la comarca del Bierzo, en León. La intensa lluvia ha dejado aislados a 300 vecinos. Silvia Nogueiro, cuéntanos, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En solo media hora la tormenta descargó tanta agua que el caudal del río arrastró piedras, barro y restos de la vegetación quemada por los incendios del pasado verano en Faro. La alcaldesa de Penanzanes, Ener García, compara la situación con la Dana de Valencia. Los vecinos lo vivieron con angustia.
1: Bajamos a mirar y la verdad que daba pánico.
2: Lo llevó todo. Árboles, la carretera, eso es impresionante, impresionante. Pasé mucho miedo.
3: Una cosa es las fotos que veis y otra cosa es verlo aquí. Me hace un recuerdo así a la Dana brutal, ¿eh?
0: La fuerza del agua afectó a la única vía de comunicación del Valle de Fornela. Hasta ahora siguen aislados, aunque se espera que a lo largo de la tarde se pueda recuperar la circulación en al menos un carril de la infraestructura.
7: Y una cosa más antes de los deportes. Como les hemos venido contando estos días, la fiebre del Mundial ha disparado la venta de camisetas de las selecciones. Pues bien, la policía ha detenido a 95 personas en una operación contra las falsificaciones. Se han intervenido 16 toneladas de material. Chema Puente.
4: 60.000 camisetas en el mercado negro que hubiesen alcanzado 7 millones de euros. La camiseta más falsificada, la blanca de la selección española. Operación internacional en la cual ha participado Policía Nacional contra las redes de distribución. 95 detenidos de nacionalidad senegalesa. Algo significativo también que miles de camisetas de la selección alemana han podido ser intervenidas, cuyo destino iba a ser las Islas Baleares. El precio depende de la calidad de la falsificación, entre 10 a 30 euros, cuando en la tienda oficial son 130. La distribución en mercadillos, internet y comercios orientales.
12: Bueno, pues en los deportes, 4 partidos para completar la primera fase de debut a la Portugal de Cristiano Ronaldo y de Bernardo Silva, el nuevo fichaje del Real Madrid. Daniel Ampuero, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El centrocampista de 31 años firma por las 2 próximas temporadas por el club blanco tras desvincularse de su anterior club, el Manchester City, con el que ha sido campeón de la Champions a las órdenes de Pep Guardiola. Bernardo Silva está en la convocatoria de Portugal, que hoy se estrena en el Mundial con su partido ante la República Democrática del Congo en Houston. También juega otra selección puntera, Inglaterra ante Croacia en Arlington, en Dallas, y 4 partidos en total. Además, el Ghana-Panamá y el Uzbekistán-Colombia, que echarán el cierre a la primera jornada de esta fase final del Mundial. En Chattanooga, en Tennessee, hoy es día de descanso para la selección española de fútbol. Después de esta breve pausa vendrá la preparación para el siguiente partido. El domingo nos enfrentamos a Arabia Saudí en Atlanta de nuevo.
12: Pues nosotros volvemos a y media con más noticias. Ahora se quedan con las más cercanas, con las que les traen nuestros compañeros de los centros territoriales.
26: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
27: Bon dia, són les 2:10. La població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí a 15 anys, això segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més d'1.460.000 persones. De complir-se aquestes previsions, les Balears creixeran més que Catalunya o la Comunitat de Madrid i es quedarien a només 2 dècimes de la Comunitat Valenciana. Avui és dimecres, 17 de juny, Julià Blasco és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Aines Candell. L'antiga presó de Palma, solució habitacional temporal.
28: Per a determinats col·lectius professionals, Cort ha aprovat avui l'avantprojecte que preveu construir-hi 139 habitatges dotacionals.
27: Tornen les pasteres.
28: Quasi un centenar de persones han estat interceptades les darreres hores en 4 embarcacions, 3 d'elles a Cabrera i una a Formentera.
27: I en els esports?
28: Pablo Maffeo ja és a Atenes per passar reconeixement mèdic amb l'Olympiacos, equip entrenat per l'espanyol José Luis Mendilibar. El jugador ha dit que guarda una especial estima a l'afició i reconeix que ell no ha forçat la sortida.
27: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
29: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 34 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el temps estable, amb cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures, màximes de 35 graus a Palma, 29 a Maó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. A les Illes Pitiüses, cel variable amb clars i núvols, amb possibles tempestes o precipitacions febles. No es descarten també fang amb aquestes precipitacions a causa del pols en suspensió. A la resta, més sol i cel poc ennuvolat o clar, però amb boires al matí. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Eivissa, 18 a Palma i 17 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
27: Ho dèiem en portada, la població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí a 15 anys. Això segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més d'1.460.000 persones.
28: Sí, de complir-se aquestes previsions, les Balears creixeran més que Catalunya o la Comunitat de Madrid i es quedarien a només dues dècimes de la Comunitat Valenciana. Aquest creixement del 16,2% suposa duplicar la mitjana estatal, que queda en el 8,6. L'INE calcula que l'arxipèlag guanyarà 69.000 llars els pròxims 15 anys.
27: Una de les principals conseqüències d'aquestes projeccions serà de ben segur un increment de la crisi de l'habitatge. Per això, les administracions van cercant distintes solucions. Avui, per exemple, l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal per col·lectius professionals que inclourà 139 habitatges dotacionals. Marc-Lida Blanquer, bon dia.
5: Bon dia. Cort ha fet l'anunci en complir-se una setmana del desallotjament de les persones que residien a l'immoble. La Junta de Govern ha aprovat també l'inici de l'expedient de contratació per redactar el projecte bàsic i l'execució de les obres. La portaveu és Mercedes Celeste.
8: Aquest projecte preveu la creació de 139 habitatges dotacionals destinats a donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen determinats col·lectius professionals. Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferia, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
5: Pel que fa a les persones desallotjades la setmana passada, el Bisbat de Mallorca assegura que la diòcesi ja tramita l'acollida d'algunes d'elles als diferents recursos del que disposa, en col·laboració amb entitats com Càritas. En aquest sentit, el bisbe Sebastià Taltavull defensa que l'acollida s'ha de fer de manera personalitzada per garantir que les persones disposaran d'un espai en condicions per viure-hi.
9: Per part nostra segueix oferta i ben clara i ben definida de que volem ajudar a acollir sempre que se faci, jo ho vaig dir molt, respectar molt la dignitat de cada persona, perquè se cuida de ser individual. No és allò de que fan massa un grup i col·loquen-los a un puesto i volem acollir ajudant a la persona a que faci el seu procés d'integració.
27: I més per Palma, exigeix explicacions al batle Jaime Martínez per unes imatges de violència policial contra un grup de migrants a la platja de Palma. Amador Bausà, bon dia.
11: Bon dia. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren una intervenció de gran contundència de la policia local contra un grup de persones migrants, assegura la portaveu del grup municipal. Neus Trullol demana la compareixença de Jaime Martínez i dels responsables de Seguretat Ciutadana per donar explicacions sobre els criteris d'actuació dels agents.
14: I mostren una intervenció policial d'una violència alarmant. Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic. Ho hem vist amb el desallotjament de l'antiga presó, on la persecució de les persones que viuen a caravanes, i ara ho veiem contra les persones migrants. El batle ja no pot callar.
11: La portaveu municipal ha mostrat la seva confiança amb la policia local, Mercedes Celeste.
8: La policia local està fent un treball extraordinari, tanto en la playa de Palma como en todo el resto de la ciudad. El trabajo de la policía local es complejo. Cuando yo oigo esto, y ya lo digo en primera persona, es absoluta confianza en la policía local de Palma, absoluta confianza en la policía local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro, confianza absoluta en la policía local de Palma.
27: Més coses, perquè quatre pasteres amb 97 persones a bord han estat interceptades les darreres hores a les Balears.
28: La darrera, avui de matí, a Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat a 23 persones en línia de costa a la zona des migjorn. Delegació de Govern també ha comunicat avui l'arribada de tres pasteres més ahir a l'arxipèlag de Cabrera. La primera, amb 28 persones a bord, fou rescatada a migdia a una milla nàutica al nord de l'illa, i més tard, a les 8:20 del vespre, es rescatava una segona embarcació amb 21 persones a unes 19 milles nàutiques al sud-est de l'illa de Cabrera. Finalment, 25 persones foren interceptades a línia de costa a la zona de la punta de Nanciola, també a l'illa de Cabrera.
27: L'Ajuntament de Palma ha tret a licitació el nou contracte de gestió de les escoletes externalitzades amb les millores salarials acordades amb les educadores de 0 a 3 anys després d'haver fet vaga 3 setmanes al mes de maig.
5: El plets del contracte compten amb un pressupost de 12,8 milions d'euros, un milió més que l'expedient previst inicialment el passat mes de gener per donar compliment als acords per millorar els salaris. També proposa incloure un pagament únic a la primera nòmina, equivalent al complement autonòmic del 15 de gener al 31 d'agost, quan és previst que entri en vigor el nou contracte, explica la portaveu municipal Mercedes Celeste.
8: Incloent-hi els increments previstos en el conveni estatal, el reconeixement de la insularitat mitjançant un complement autonòmic i la incorporació d'increments addicionals com a criteri de valoració per a l'adjudicació.
27: I la Conselleria d'Educació ofereix als mestres de l'escola pública un nou permís especial retribuït que permetrà als docents gaudir d'un any sabàtic a canvi que renunciïn a un 20% del salari durant 5 anys.
11: Els interessats hauran de comunicar la voluntat d'obtenir aquest permís amb 5 anys d'antelació i a partir de llavors ja cobraran només un 80% del salari. Al 5è any, el docent no haurà de fer feina i tot i així seguirà cobrant el 80% del sou. La proposta l'ha presentat el conseller d'Educació, Antoni Vera, qui assegura que aquest model ja s'ha implementat amb èxit a altres comunitats autònomes.
10: La persona que vol els 5 anys diguéssim tenir aquest permís ja t'ho ha demanat 4 anys abans i tu ja pots preveure que hi haurà un permís en els 5 anys i és un permís que va acorde amb la resta de comunitats autònomes que ja ho han implantat.
27: Un de cada 5 alumnes que estudia formació professional a les Balears ho fa en un centre privat. És una de les dades recollides en un informe elaborat pel sindicat Comissions Obreres, que alerta de la progressiva privatització d'aquest tipus d'ensenyament. L'informe destaca també que l'oferta de cicles a la pública s'estanca mentre que la privada ofereix de cada vegada més graus, especialment a distància, i copa així algunes especialitats relacionades amb la rama sanitària i màrqueting.
28: Les matriculacions per estudiar FP han crescut el doble en els darrers 5 anys als centres privats que els públics. Estudiar una formació professional a la xarxa privada suposa una despesa d'entre 2.000 i 12.000 euros anuals, un cost que moltes famílies, i especialment a les illes on el cost de la vida s'ha disparat, tanca la porta als alumnes amb mancos recursos. María del Barrio és responsable de joventut a Comissions Obreres.
13: La formació professional no puede depender de la renta familiar. Si una persona joven quiere formarse en una titulación con salida laboral y no encuentra plaza en la pública, el sistema le está trasladando un mensaje profundamente injusto. Y es que si puedes pagarlo, sigues, si no puedes pagarlo, te quedas fuera.
28: El sindicat denuncia que la xarxa pública presenta dèficits d'equipament, tecnologia i plantilles que la privada ha sabut aprofitar oferint cicles sense demanar requisits d'accés i classes online. Aquest tipus d'ensenyament, segons Comissions Obreres, s'ha convertit també en un mercat d'alta rendibilitat per a les empreses.
13: És un mercat puro y duro, y de alta rentabilidad económica y financiera. Por esto hay centros que se pueden permitir el lujo de abrir con una superdotación, porque el coste de implementación del servicio, voy a decirlo así porque es un servicio, está amortizado en menos de año y medio, con la matrícula del alumnado.
27: I l'Escola Verge de Lluc de Palma denuncia que s'ha vist obligada a cancel·lar una excursió a la platja perquè l'empresa de transport que havia contractat els va comunicar, amb només un dia d'antelació, que preferia destinar el vehicle contractat al transport de turistes.
5: El centre lamenta que el servei estava contratat des del mes passat de març i tillen d'injust i desagradable el tracte rebut. I és que asseguren l'activitat tenia l'objectiu de fer comunitat i d'oferir l'oportunitat a molts nins de visitar la platja. Des del centre subratllen que hi ha nins que, per condicions familiars o socials, no tenen garantit poder anar a la platja amb amics i amigues al mesos d'estiu. Iñaki Aikar, director del centre, reclama algun tipus de garantia pels centres en aquest cas i demana una intervenció de la conselleria.
15: Com pot ser que hi hagi empreses que donen servei en temps d'hivern i se retirin en temps de temporada turística? Crec que la conselleria o el govern haurien de fer algun tipus de conveni amb les empreses que vulguin treballar amb el sector educatiu, garantint que el servei és per tot el curs.
5: Els 160 alumnes que havien d'anar avui d'excursió han quedat al centre fent jocs d'aigua.
26: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
27: El veïnat de Binissafua Platja, Menorca, guanya la batalla contra l'antena de telefonia mòbil instal·lada en un dels entorns més poblats de la zona. L'Ajuntament de Sant Lluís ha ordenat la paralització de les obres i l'activitat de la infraestructura.
11: És una torre de 23 metres d'alçada ubicada en una zona poblada a pocs metres d'un parc infantil i de la platja. Ha generat una gran controvèrsia entre els veïnats preocupats pels efectes sobre la salut i el paisatge. Han recollit més de 1.000 signatures a favor de la reubicació de l'antena i fins i tot el restaurant que ha pactat acollir-la al seu aparcament els dona suport. Escolta'm, la presidenta de l'associació...
27: I a Menorca, encara a Menorca, els usuaris del port de Sanitges, Mercadal, estan d'enhorabona. El govern ha anunciat que ha finalitzat el tràmit per dotar-los d'una autorització temporal que els permetrà mantenir els actuals punts d'amarrament durant un període de 3 anys mentre continuen les actuacions necessàries per consolidar una solució estable per al port dins el marc normatiu vigent. Ho ha anunciat avui el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, qui considera que la solució permet garantir la conservació d'un enclavament que reuneix importants valors ambientals, patrimonials, arqueològics i paisatgístics.
16: Hi ha un compromís de no contaminar, de llevar els fems, de no obrir camins i de contribuir entre tots al manteniment d'aquest paratge que tenim, que és un patrimoni de tots els menorquins que tenim que cuidar.
27: I més per Mallorca, adverteix de la possibilitat que el Consell de Govern, via decret llei, modifiqui aquest divendres la protecció del Parc Natural d'Estrenc sense necessitat de passar pel Parlament.
28: El portaveu del partit, Lluís Apastegui, ha subratllat que coneix les intencions i les seves relacions, les del govern, amb uns certs interessos econòmics.
17: Estrenc és una línia vermella que no els deixarem creuar. Per tant, aquesta modificació que van endur de la llei per poder canviar els termes... Els termes de protecció i de gestió d'espai natural d'Estrenc sense passar pel Parlament quedarà xorca, perquè, ja us ho dic, ni més per Mallorca, però sobretot la societat mallorquina, no permetrem que facin el que tenen pensat de ben segur fer en el parc natural d'Estrenc.
28: Entre d'altres efectes, també ha destacat que l'entrada en vigor de la llei d'acceleració de projectes estratègics fomentaran el lloguer turístic en edificis protegits, la gentrificació dels pobles i ciutats i la construcció i la pressió en rústic.
27: 2:24, moment ara per la informació esportiva.
11: Pablo Maffeo ja és a Atenes per passar reconeixement mèdic amb l'Olympiacos, equip entrenat per l'espanyol José Luis Mendilibar. El jugador ha dit que guarda una especial estima a l'afició i reconeix que ell no ha forçat la sortida.
18: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos.
11: L'altra sortida que està més avançada és la de Vedat Muriqi. El jugador podria viatjar en les pròximes hores a Turquia per fer el reconeixement mèdic amb el Fenerbahçe. I a Primera Federació, la UD Eivissa ja ha presentat el seu nou entrenador, Raúl Llona, que ha dit que arriba per intentar dur l'equip a la segona divisió.
19: El concepto que yo tengo de Eivissa es el concepto de un equipo pues, muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
11: Per això ja fan feina per construir un equip amb una quinzena de jugadors nous que comparteixen aquesta ambició. Diu que ja han començat els contactes i l'objectiu és tenir la plantilla gairebé completada quan comencin els entrenaments. El nou projecte de la UD Eivissa ja fa les primeres passes amb la presentació ahir també del director esportiu Michel Sand. I a més qüestions, el Palma Futsal ha fet balanç aquest matí de la seva temporada, un curs on s'ha quedat a les portes de classificar-se per la Champions, però on ha disputat 3 finals i ha alçat la Intercontinental. Tant el president, José Tirado, i el seu entrenador, Antonio Vadillo, l'han valorat positivament, malgrat que s'han quedat a les portes de poder guanyar més títols. L'acte més ha estat marcat pel comiat de Lin i Mario Ribillos, tota una llegenda en la història de l'entitat. Avui s'ha acomiadat de la que ha sigut la seva casa 4 anys i on ha guanyat 3 Champions League i 3 Intercontinentals. El jugador formarà part de la pròxima temporada de l'Inter Movistar, però se'n va de l'illa amb els deures fets.
0: Pero bueno, me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no?
11: També s'ha acomiadat Lin, futbolista de 40 anys que va arribar de darrera hora del passat mercat per cobrir la baixa de Marcelo, però que ha servit per sumar experiència a un equip jove. El jugador assegura que abandona el club content de formar part de la seva història.
0: Cuando uno su foco lo pone en ser mejor cada día, a la larga pues está viendo lo que hoy se ha convertido en Palma Futsal. Yo llevo muchos años en esto y el crecimiento de este club ha sido brutal, así que contento y satisfecho de poder formar parte de la historia de este club.
27: I avui a la cultura parlam d'Antoni.

0: Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte català, la Catedral de Mallorca inaugurarà demà una gran exposició sobre la reforma i la intervenció artística que ell mateix va realitzar entre els anys 1902 i 1915. La mostra fa un recull de tota la feina d'investigació i conservació realitzat durant anys, que treu a la llum peces que fins ara no es coneixien.
1: L'exposició du per títol Gaudí a la Seu de Mallorca, litúrgia, art i modernitat. En ella la Seu proposa una mena de viatge pel visitant en tres espais diferents. A la primera part, a l'interior de la mateixa catedral, s'exposen peces que va dissenyar el propi Gaudí, tals com maquetes originals de la reforma del presbiteri. Allà, explica el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, es va traslladar al cor, que fins al moment estava al centre del temple, per donar més importància i protagonisme als fidels.
2: Diu, una seu pel bisbe, posa un altar enmig, un altar per Déu, i llavors lleva el cor, tot el que diram que hi havia, i el posa dalt, i posa la nau tota ben oberta, ben lliure, una nau per al poble. Per tant, el bisbe, Déu i el poble formen aquest conjunt que dona sentit a la seu.
1: L'exposició s'inaugurarà demà a les 6:30 de l'hora baixa i es podrà visitar durant un any sencer.
3: I ara què? Ara què hi sé?
0: I en clau musical, avui el protagonista serà Alejandro Sanz.
1: Sí, el cantant oferirà avui a Somos un dels concerts més esperats de la temporada dins la gira I haurà què. 10 anys després de la seva darrera visita a Mallorca, Alejandro Sanz arriba a l'illa per presentar les cançons del seu darrer treball, on ha col·laborat, entre d'altres, amb el mallorquí Relsby, i tampoc no faltaran temes clàssics de la seva trajectòria, com Palmeras en el Jardín, que sentiu de fons. El concert començarà a les 10 de la nit, però les portes de l'estadi s'obriran 2 hores abans. El DJ Jaume Colombas farà de taloner.
3: Después dejaste mi alma varadero y las cibeles me pregunto por ti.
0: Recordeu que l'AMT ha reforçat el servei d'autobús ara totes les línies que passen per Somoix, això si no voleu agafar el cotxe per anar al concert. Nosaltres ho deixem aquí, la informació local torna a Ràdio Nacional al butlletí de les 4.

0: A temps més estable, amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Durant el matí, possibles boires. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Eivissa, 18 a Palma i 17 a Maó. Bufarà vent fluix a moderat amb més intensitat a litorals. És una informació d'AMF.
1: I també volem saber com se circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon vespre.
2: Muy buenas tardes. En la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de Cintura. Y en la vía de Cintura, en sentido Andrach, encontrarán circulación lenta desde calle Aragón hasta Somoy. Es todo por el momento. Buenas tardes.
1: Us ho contàvem amb el titular. El Consell de Mallorca veu inadequat, però irrellevant, com va usar Pedro Bastart els cotxes públics. Tot això quan els informes tècnics sobre el suposat ús irregular de vehicles per part del vicepresident conclou que el polític de Vox va mentir durant la comissió de transparència, que tenia 3 cotxes adscrits i que els utilitzava quan no tenia cap acte a l'agenda institucional. L'oposició estudia dur el cas a Fiscalia mentre PP i Vox recolzen a Bastart. Segons els informes, el líder de Vox va ordenar llevar la retolació dels cotxes, un fet que li va permetre circular amb ells sense identificats com a propietat pública. L'empresa que els va retolar va assegurar per escrit que la identificació institucional dels vehicles es va efectuar mitjançant vinil adhesiu i no amb imants, com ell havia declarat. El document considera textualment que la conducta de Bastart a la institució no hauria estat apropiada, especialment perquè té adscrit 3 cotxes propietat del conseller pel seu ús exclusiu. Els vehicles, a més, eren utilitzats en dies en què no constava cap acte a l'agenda institucional publicada. El Consell de Mallorca ha qualificat l'ús dels 3 vehicles com inadequat, però no aprecia cap rellevància destacable en les incidències denunciables. La inexistència d'un marc que reguli l'ús de vehicles per part del personal diuen necessàriament que aquests siguin indeguts. Per això, tant PP com Vox han recolzat el vicepresident i han votat a favor de l'informe. Escoltam els seus portaveus, Toni Gili i Núria Riera.
3: Que no hay ninguna norma técnica que se haya contravenido, que es el uso de los vehículos porque no hay norma en la casa, o el uso de la rotulación en los vehículos porque no hay norma en la casa. Por lo tanto, ni ética, ni moral, ni legalmente se ha contravenido ninguna norma.
4: Que si ha hagut qualque conducta incorrecta, el senyor Bastart ja va demanar disculpes i que no hi ha cap incompliment del codi ètic ni s'han vist afectats els recursos públics en cap moment. Per la qual cosa, com li deia, nosaltres no tenim res més que afegir.
1: El PI, per la seva part, sap s'ha de votar un informe tècnic, mentre que PSOE i Més han abandonat la sala i no han votat. Amb dos partits diuen que estudiaran dur el cas a Fiscalia. Escoltam la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, i Catalina Inés Perelló, de Més per Mallorca.
5: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandàs feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia, que era per damunt un paper, que aquest any, un viatge fora que no sigui oficial, ha ampliat uns recursos públics. Això és així, perquè ho diu l'informe, nosaltres no ens ho hem inventat.
1: El document recomana que a partir d'ara els titulars dels departaments aprovin una instrucció sobre l'ús de vehicles que usen alts càrrecs i empleats públics. El conseller de Presidència ha dit que ja hi estan fent feina. Més coses. La població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí 15 anys. Això, segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més d'1.460.000 persones. Una de les principals conseqüències d'aquestes projeccions serà de ben segur un increment de la crisi de l'habitatge. Per això, les administracions van cercant distintes solucions. Avui, l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per a reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal per col·lectius professionals que inclourà 139 habitatges dotacionals. Cort ha fet l'anunci incomplir-se una setmana del desallotjament de les persones que residien a l'immoble. La Junta de Govern ha aprovat també l'inici de l'expedient de contractació. Escoltam la portaveu, Mercedes Celeste.
6: Aquest projecte preveu la creació de 139 habitatges dotacionals destinats a donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen determinats col·lectius professionals. Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
1: Pel que fa a les persones desallotjades la setmana passada, el Bisbat de Mallorca assegura que la diòcesi ja tramita l'acollida d'algunes d'elles als diferents recursos de què disposa en col·laboració amb entitats com Càritas.
7: Per part nostra segueix oferta i ben clara i ben definida de que volem ajudar a acollir sempre que se faci, jo ho vaig dir molt, respectar molt la dignitat de cada persona, perquè se cuida de ser individual. No és allò de que fan massa un grup i col·loquen-los a un puesto. I volem acollir ajudant a la persona a que faci el seu procés d'integració.
1: Que, per cert, en plana laboral també vos contam que l'Ajuntament de Palma ha tret a licitació el nou contracte de gestió de les escoletes externalitzades amb les millores salarials acordades amb les educadores 03 després de fer vaga 3 setmanes al maig de l'any passat. Els plecs del contracte compten amb un pressupost de 12,8 milions d'euros, un milió més que l'expedient previst inicialment el passat mes de gener per donar compliment als acords per millorar els salaris. En plana de successos, vos contam que s'ha declarat un incendi agrícola a Inca. A hores d'ara hi estan actuant 2 autobombes, 15 bombers forestals i un agent de medi ambient. Continuarem ben pendents. També vos contam que 4 pasteres amb 97 persones a bord han estat interceptades en les darreres hores a les Balears. La darrera, avui de matí, a Formentera. La Guàrdia Civil l'ha interceptat a 23 persones en línia de costa a la zona de migjorn. Delegació del Govern també ha comunicat avui l'arribada de 3 pasteres més ahir a l'arxipèlag de Cabrera. I en els esports, l'exjugador del Real Mallorca, Pablo Maffeo, ja és a Atenes per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos. L'altra sortida, que està també molt avançada, és la de Berat Muriç, i el jugador podria viatjar les pròximes hores a Turquia per fer el reconeixement mèdic amb el Fenerbahçe. Els jugadors de l'Illes Balears Palma Futsal, més coses, Mario Rivillos i Lin, s'han acomiadat avui de l'equip. Els dos asseguren que se'n van contents d'haver format part de la seva història.
8: Pero bueno, me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no? Cuando uno su foco lo pone en ser mejor cada día, a la larga pues está viendo lo que hoy se ha convertido en Palma Futsal. Yo llevo muchos años en esto y el crecimiento de este club ha sido brutal, así que contento y satisfecho de poder formar parte de la historia de este club.
1: I avui a la cultura ens acomiadam amb Changuito. Ja ha presentat avui Batecs, un nou treball del grup mallorquí que està ple de contrastos sense perdre el vincle amb l'arrel balear i la llengua. L'EP, amb 5 cançons, inclou una col·laboració amb el grup menorquí Pel de Gall, a Fest, de la cançó que sentiu de fons, un tema que reivindica la necessitat de compartir espai amb els altres en un món cada vegada més mediat per les pantalles. Això ha estat tot per ara. Nosaltres tornem amb més informació demà de matí ben prest aquí a les 7 i 25 minuts a Ràdio Nacional d'Espanya, que acabeu de passar. Molt bon dimecres. Adéu, fins demà.